0: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, tomate en rama a 2,49 euros el kilo. En tienda, web y app.
1: Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
0: Precios válidos en Península y Baleares.
2: ¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet.
3: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Plaqué.
4: Florentino Pérez interpreta una cançó al Què t'hi jugues.
5: Bueno, canción infantil. Hoy vengo de monitor de Splay.
6: Si te quejas de Negreira, clap your hands. Si te quejas de Negreira, clap your hands. Si has hecho el pardillo y no vas a hacer pasillo porque hablas de Negreira, clap your hands.
3: Què t'hi jugues?
4: 1:35, que t'hi jugues a ser Catalunya. Ja teniu penjats els dos gags del Bermúdez del que t'hi jugues d'avui circulant per les xarxes socials. Recordo que dimecres vinent, 20 de maig, anirem a fer el programa des de Sitges, a l'auditori de l'Hotel Melià Sitges, que t'hi jugues especial amb José Mari Vaquero i molts companys del Dream Team, celebrant aniversari de la Copa d'Europa i publicació del seu llibre, Mi última parada. Si voleu venir, 606-3272-11, notes d'àudio, 606-3272-11, o a través de la pàgina web de la cadena SER, sercatalunya.cat, també us podeu inscriure al programa especial que farem dimecres vinent, des de l'auditori de l'Hotel Melià Sitges, al costat del Port d'Aiguadols, el dimecres a les 12 del migdia. Tindrem el trofeu. Tindrem la Copa d'Europa que ens cedeix el Barça per aquest especial i moltes altres sorpreses que us anirem explicant. De moment, que hi haurà José Mari Vaquero, que regalarà alguns llibres i que tindrà bastants companys del Dream Team, com per exemple Chiqui Begristain, Julio Salinas, Guillermo Amor, Eusebio Sacristán, vindrà també el Charlie Reixac... Hi haurà Juan Carlos Unzué, tinc moltes ganes de veure Unzué.
7: Una samarreta.
4: Hi haurà una samarreta firmada per algun oient.
7: Què dius ara?
4: Que ens acompanyi demà, sí, sí. La samarreta taronja del Dream Team firmada per la gent del Dream Team, clar que sí.
8: Jo vindré.
4: 606-3272-11, 606-3272-11, o us apunteu a través de la pàgina web de la cadena SER. Tu centra't en la Lliga, que el Manchester City ha de guanyar la Premier.
8: Oh, no, yes, I don't depend on myself, so it's not my problem.
4: Antomeana, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Presente, sí, que ¿cómo estás? Muy buenas.
10: Bueno, en otro. Ya está, otro.
9: Hola, presidente, buenos días.
10: Oh, macho, qué día me estáis dando.
4: Acaba de parlar Rafael Lauzán. Ara l'escoltarem perquè l'Antomeana està tan vell. Abans, al matí, ha parlat Arbeloa, la prèvia del partit que el Madrid juga demà al Bernabéu contra l'Oviedo. Sobre les lligues robades que denuncia Florentino Pérez, Arbeloa.
11: La habían robado 7 ligas. ¿Tú crees que esa sensación existe... como jugador, ahora como entrenador en la afición?
12: Sí, por supuesto. Es que todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos, porque seguro que también hay cosas que no sabemos y bueno, lo que nos encantaría a todos es que se resolviese un caso donde el número 2 del estamento arbitral pues ha cobrado de un club de fútbol, algo que, bueno, pues yo creo que a todas luces pues ni es legal ni tiene ningún tipo de sentido para todos los que formamos parte de esta competición y parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol y bueno, creo que ese es un sentimiento que tienen todos los madridistas.
4: Arbeloa, sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez y algunas de las frases que va a decir.
12: No sé, me resulta sorprendente escuchar que este club toca a fondo. Es por eso que no entiendo los demás clubes que tocan entonces. Es que es algo que a mí se me escapa, de verdad. No llevamos 50 años sin ganar nada, ni es que no entiendo muy bien que está claro que lo he dicho siempre. Si el Real Madrid está donde está, es por la exigencia que tenemos y por el inconformismo. Porque a nosotros nos da igual ganar una Copa de Europa y al año siguiente ya no vale, ya estamos pensando en la siguiente. Y ahora que no la hemos ganado, igual. No sé si alguien aquí se atrevería a afirmar que el Real Madrid no ganará nada el año que viene. Yo no me atrevo a decirlo.
4: Antón.
9: Dime, sí que.
4: ¿Cómo interpretas a Arbeloa?
7: lo que ha dicho
13: hoy. Yo creo que Arbeloa es una persona muy fiel al presidente, siempre lo ha sido. Hay temas por detrás que desconocemos de la relación de Arbeloa y su entorno con Florentino y su entorno, y por tanto él va a ser siempre fiel a Florentino. Creo que es un discurso que no sorprende a nadie. Romero explicó por qué llegaba, cómo llegaba, en qué circunstancias. Yo creo que como mito del club y como entrenador se sabía que estaba más preparado Raúl que él, y hace un año se decidió no renovar a Raúl para que, si lo de Alonso terminaba antes de tiempo, no nos imaginábamos en 6 meses, sino que en un año o en 2 el entrenador de Castilla fuera Arbeloa, por si había que ponerle, y le han puesto. Y por tanto Arbeloa se dirige para un sector muy concreto del madridismo, se dirige a un sector muy concreto del madridismo, pero la mayoría de los socios del Madrid no compran el discurso de Arbeloa ni le consideran un referente, y Arbeloa sabe que su discurso no llega al vestuario y por tanto intenta contentar a los que le han puesto en el cargo.
4: Y hace un ratito has estado con el presidente de la Federación, Rafael Louzán.
13: Sí, ha sido una mañana un pelín surrealista. Hemos inaugurado un vagón de metro con la cara de los jugadores de la selección española que va a recorrer durante mes y medio la línea 4 de metro aquí en Madrid. Hemos viajado 5 paradas de metro con Carangue y con Louzán, y al llegar a la Plaza de Colón, donde ha anunciado la Federación que van a poner pantalla gigante para ver todos los partidos en Madrid, Louzán ha atendido a la prensa, sabía que el único tema era Florentino y no ha reunido la comparecencia. Han sido 3 preguntas, y cuando la cadena SER le ha preguntado directamente, más allá de su opinión como presidente, si ha recibido algún tipo de notificación por parte de los árbitros y del CTA de que la Federación se posicione, estudie acciones legales por el discurso de Florentino, esto ha dicho Rafael Louzán.
14: Es una situación que valoraremos, o valorarán conjuntamente la parte jurídica de la casa y demás, pero no vamos a, en este caso, la Federación, ya digo, no va a entrar en ningún tipo de polémica, porque no es nuestra forma de actuar. Nuestra forma de actuar es hacer bien nuestro trabajo, ya digo, queremos acertar siempre. En este caso nos podremos equivocar, pero tenemos la mejor intención y, por lo tanto, nunca vamos a entrar en ningún tipo de polémica.
13: Ha insistido Rafael Louzán que lo que Fran Soto ha explicado en más de una ocasión, de que el caso Negreira es pasado, se debe a que ya no hay nada de ese organigrama en la estructura federativa, y respalda Louzán el discurso de Soto.
14: La labor nuestra, no queremos el Madrid, pues si vamos, se traslada ese tema de que tiene mucho interés con ese asunto. Nosotros, eso no forma parte de nuestra etapa, no es mi etapa ni la de Fran Soto, es una etapa totalmente pasada, pero que al mismo tiempo, igual que es pasada, pedimos que la justicia acelere en todo lo que pueda el proceso y que podamos tener sentencia cuanto antes sobre este asunto, y no hay mucho más que decir, ya digo, porque eso sería entrar en cualquier tipo de polémica, y no es la forma de actuar de la Federación Española de Fútbol.
4: Antón,
13: las palabras de Louzán, sí que yo sí percibo malestar en el estamento arbitral, pero Louzán ha sido muy claro: la Federación no va a entrar en polémicas. Me sorprendería mucho que la Federación diga o haga algo. Recordemos que ha habido momentos en los que podían haber entrado y no han entrado. Ni la Federación quiso, ya sé que es incomparable, pero en la Federación se planteó inhabilitar a Laporta cuando se dijo que había montado un pollo en un palco de la Federación en la Supercopa, que había insultado a dirigentes. Cuando se dijo aquello, Louzán no se puso en contra de Laporta. Es incomparable un caso con otro, pero que él no ha denunciado al Madrid cuando Tebas ha querido denunciarlo. Louzán mantiene un perfil político y no va a cambiar, por mucho que a la gente le parezca extremadamente grave la acusación de robo a 7 ligas que hizo ayer Florentino en su comparecencia.
15: Si tú eres el lateral dret del Sporting y dius, este árbitro no ha querido pitar el penalti, et foten 12 partits. Si tu dius, com a president del Madrid, que m'han robat, sense matisos, 7 lligues, i diu el president de la federació, queremos bien nuestro trabajo y no actuaremos. Tu ho entens, això?
4: Perquè no vol polèmiques, ja ho ha explicat l'Anton Meana.
15: Ja, però aleshores no fas bé la teva feina. Perquè la teva feina és sancionar amb el teu codi disciplinari a tots aquells que diuen obertament que els àrbitres han robat lligas al Madrid.
4: Antón, que sé que tienes mucho trabajo. Te agradezco que nos hayas puesto al presidente de la federación en el que te jugues.
13: Un placer. Mañana más. Un abrazo.
4: Tigre, molt tú fàcil, has estat 40 anys d'entrenador.
16: No, molt fàcil.
4: Però una pregunta. Amb 40 anys d'entrenador, sí, quantes baralles entre jugadors has vist?
16: Una.
4: Una.
7: I en un partit entre nosaltres, a segona B, al Mataró, que fèiem entrenament, i el delanter centre es va barallar amb el central. Vaig parar, vaig tocar el pito, i vaig dir, veniu aquí un moment, cigales. Escolteu-me, aquest mes no cobreu, entesos? I ara continuem el futbol, no aneu a dutxar-vos. Continueu. I cuidado en tornar-ho a fer. Ni un problema. T'ho juro, ni un problema. Però això és per explicar.
4: I ja que, diguem-ne, sou col·legues de professió, no? D'entrenador a entrenador, què et sembla el que has escoltat ara d'Álvaro Arbeloa?
7: Aquest, el de la... el mut. Més, el mut, perquè sempre està amb la mà a les butxaques. I callat al banquillo, com vols que el Madrid guanyi alguna cosa? No poden guanyar ni el trofeig de les taronges. Perquè un equip és el que és l'entrenador. I aquest me cago en l'altre i sembla un mut, amb la mala butxaca. Sembla que la perlana li vagi grossa o petita. Cago en l'altre. Bueno, deixa'm parlar.
4: Tu creus que amb les mans a les butxaques va tocant la perlana?
7: Jo què sé, escolta'm una cosa.
4: Ara ja no puc veure Arbeloa, ara ja, a la banqueta.
7: Anem molt tard, no perdem temps. Amb el futbol et cobra el que li deus i et paga, o sigui, et paga el que et deu i et cobra el que li deus. I el Madrid li ha cobrat. I ara nosaltres hem de donar-li amb el nostre president, i aquí no sóc pilota perquè tu saps que jo li he dit moltes coses, president, és el moment de trepitjar-los! Trepitjar-los!
4: Metafòricament
7: parlant. Per què? Amb el bon sentit de la paraula deportiva. Sempre parlo amb el bon sentit de la paraula deportiva.
15: És un símil.
7: Trepitjar-los per què? Perquè ara els tenim i hem guanyat les dues lligues i tot el que està passant a la culpa és teva, perquè ara ja has fotut un problema a l'Almeranda que no vegis. Ahir me cago en l'altre, busco una pel·lícula de tiros que feien amb a l'emissores del Madrid, fan una pel·lícula.
4: Sí, a Real Madrid Televisió. Veure la programació és poètic.
7: Collons, em veig. I me cago en l'altre, veig aquest i dic, hòstia, què fot aquí el d'allò, el Bermúdez? Me cago en l'altre, que se'm pensava que era un memo.
4: Ja, un meme.
7: Allò, tot allò. Vaig estar sentint un rato, però... i al cap d'un rato torno a posar i surten cinc tios allà sentats en una taula... amb un traje negre i tots amb una camisa blanca.
4: Donant-hi la raó a Real Madrid Televisió. El que acaba de dir el Creixell, Raül, perquè tu estaves a RAC1 en aquella època, és veritat que a la primera etapa a la Porta ja d'alguna manera fa dimitir a Florentino Pérez com a president del Madrid, quan diu allò de que ha malcriat els jugadors, el Barça sí. amb Ronaldinho, Rijkaard, li comença a passar la mà per la cara.
16: Sí, quan els galàctics...
4: Ha fet el mateix perquè Florentino Pérez convoca eleccions i, com ha dit Segurola abans, per convocar-les has de dimitir. És que ell comença la roda de premsa dient no vull dimitir, però si després convoques eleccions formalment has de dimitir.
16: I la història encara es pot repetir més perquè potser fitxa Mourinho per destrucció, és a dir, per destruir el que estem construint aquí, que és el que va fer en l'època Guardiola. Va fitxar Mourinho per destruir el millor Barça de la història.
4: Jo saps què faria? Incorporaria Guardiola quan et cansis ja definitivament d'estar al City, Pep, i tornis a casa, però simplement per asseure'l allà a la grada al costat de la banqueta.
7: Ja li trucaré. Ja
4: no,
7: li
4: no
7: trucaré,
4: només que estigui allà.
7: Ja li trucaré.
8: Quan pagueu?
7: Ja li trucaré. Però
8: el nostre president, Barça s'ha acabat,
7: fins i tot com el nostre president, ara és el moment de que has fotre les coses bé, empenya't els gallumbos si és necessari, però porta'ns tres jugadors ben parits que necessitem tres jugadors ben parits. Sí. Perquè hem d'anar per la Champions, ara.
16: Jo tinc
7: ara
16: ganes,
7: els hi hem de fotre la Champions.
16: Tinc ganes d'escoltar la Porta, perquè crec que...
4: Però no sé si parlarà,
16: Home, jo crec que si no parles...
4: Li cal?
16: Es mossega la llengua.
4: Bueno, cal per l'atac al Barça. Home, per mi, amb les lligues robades i tal.
16: Això de les set lligues és un atac al millor Barça de la història, al cap i a la fi, no? És a dir, que el Barça va pagar Negreira, crec que està absolutament acreditat, que és una mala pràctica, evidentment, i està per la via penal, i ja veurem on arriba. Que el Barça, que el millor Barça de la història, el millor Barça el conduït per Guardiola, Messi, Iniesta, Xavi, va guanyar les lligues perquè li va robar el Real Madrid.
4: Però abans ho reflexionàvem amb el Ramon Besa, això a nivell mediàtic li fa un favor al Barça, perquè caricaturitza i exagera tant el cas, que ja és prou greu i no cal exagerar-lo, que perd la credibilitat del seu discurs, Florentino Pérez.
16: Ja, però que el Real Madrid parli de robatoris,
4: per això,
16: arbitrals, vull dir, és d'un cinisme...
4: O que vinculi les lligues actuals amb Negreira quan fa 8 anys que Negreira no està a l'equació. És que el 2018 Negreira va desaparèixer de l'equació. Sí. I el Madrid diu que hi ha àrbitres vinculats a ell, quan Mejía Dávila, que és el seu delegat arbitral, que ens hauríem de preguntar per què incorpora Mejía Dávila com a delegat el Madrid, per què l'incorpora? No serà per intentar tenir bones relacions amb els àrbitres i pressionar-los si convé? En tot cas, això és una discussió que ja hem tingut moltes vegades. Mejía Dávila era de Negreira.
15: Totalment.
4: De l'època Negreira.
15: Totalment. Ara, a mi això que ha dit el Creixell sí que em fa pensar en una cosa. El Barça aquest any ha guanyat un títol, no?, que és la Lliga. I ha guanyat altres títols. Ha guanyat altres títols. També ha guanyat la Supercopa. Té dos títols. Pregunto. La roda de premsa dint el seu conjunt. Això de les lligues robades, aquest deliri...
16: Els 18 punts d'aquesta temporada.
15: Els 18 punts, aquest deliri, l'informa la UEFA, no és el tercer títol de la temporada pel Barça? No es pot considerar en aquesta roda de premsa de Florentino com un títol més pel Barça? Perquè jo trobo que sí, aquesta roda de premsa, sense que el Barça et passi la mà per la cara amb 6 victòries en els darrers 7 clàssics, no s'hauria produït.
4: Va arribar a dir, crec, que tenia un informe de 500 pàgines 500, que enviaria a la UEFA. Sí. Què penseu que
16: farà preparat per enviar a la UEFA?
4: La gent de la UEFA quan rebi un informe de 500 pàgines del Madrid? Que no ho veieu, que es fotran a riure.
7: Fancy, apreta l'ojete, va, apreta l'ojete la polvorosa, que no hem de fotre feina. Entesos? Hem d'aconseguir-ho. I ara tu apreta el president. I president, ets el nostre president. Vinga, anem-hi, eh?
16: Amb això que diu el Creixell, sí, perquè que el teu enemic, que el teu rival, hagi mostrat debilitat, perquè ahir el que fa Florentino és mostrar debilitat, mostrar-se com és realment, no? Fins ara el teníem mitificat, els silencis... El poder, i ahir Florentino mostra debilitat, no? I mostra un ego desmesurat, mostra com és realment, no? Un cinisme, una egolatria, un trampisme, no? Com s'ha definit en les últimes hores, no? L'actuació de Florentino. I jo crec que això el Barça ho ha d'aprofitar, i Messi aposta per Mourinho, que imagina't, quina poca creativitat del Real Madrid, no? Com estan d'acorralats, com estan de desesperats.
4: Interessant Dani Garrido dient que veure a Florentino Pérez amb aquella roda de premsa és entendre per què vol fitxar Mourinho. Va, què diu la gent al 6-6-32-72-11?
17: De tot. Comencem, va, pel Carles.
18: Com que normalment no vos puc escoltar, però ara, des de que estem en vaga docent al País Valencià, tinc un poc de temps entre manifestació i manifestació. Se m'ocorreix una pedrada que porto un temps pensant, i és que Tito Florent ha devaluat el Real Madrid per a poder comprar-li una part quan canvi el model de societat. No sé si serà aixina, però té tota la pinta.
4: Aquesta no l'he vist venir.
17: Aquesta és boníssima,
4: És maquiavèlica.
17: És maquiavèlica i espectacular. En fi, seguim per l'Albert.
19: Molt bon dia, que t'hi jugues. Albert, de Huesca. Jo una pregunta tengo. No hay nadie en ese búnker... ¿Qué le dirá a este hombre que ya no tiene tropas para manejar? Que es una alucinación todo. ¿Alguien habrá en ese búnker, entiendo? Venga, un saludico. ¡Anda!
17: Y por último, esperemos, que el Diego es madridista.
20: ¡Quién lo reparió! Increíble. ¿Se acuerdan cuando tenían que llamar a un científico para ver cómo giraba la pelota y la curva que hacía?
4: Cierto.
20: Para que la
4: mujer
20: le pagara con los tres dedos y qué sé yo y qué sé cuánto. Porque no tenían con qué llenar el tiempo del programa. Ahora, con todo esto que está pasando, 6 horas tiene que durar el programa. O sea, díganle a Francino, a todo el mundo, que se mueva a un lado y ustedes siguen haciendo el programa 6 horas. Porque esto es increíble, ¿eh? Lo dice un Madrid, yo ya me compré de crispetas, como dicen ustedes, 6 cubos.
4: Tota la raó. Tota la raó. Sí, sí, se'ns fa curt el que t'hi jugues. Fixeu-vos si és curt, que avui la secció del Raúl Llimó serà express, perquè hem de tancar el programa saludant al tio Falta, que m'ha demanat, sobretot, poder entrar avui.
21: I abans us dic una mica, aquest cap de setmana és el dia, eh? Del 15 al 17 de maig, sota l'emoció de MotoGP, el gran premi Monster Energy, al circuit de Barcelona, Catalunya.
4: Aquest cap de setmana.
21: És aquest cap de setmana, encara pots comprar entrades a circuitcat.com.
4: Hi ha activitats aquí a Plaça Catalunya, he vist, pel Mundial de MotoGP.
16: Anem, Raül. Vinga, va, pugem a la moto i anem per feina. Gas.
4: Tot i que avui els 4 documentals són de futbol.
16: Sí, són de futbol, són de futbolistes o exfutbolistes, i els 4 són de Netflix. El primer és el de Ronaldinho, que segurament la majoria haureu vist. 3 capítols acabats d'estrenar fa uns dies.
4: Cada intervenció de Ronaldinho la fa rient.
16: Sí, Sí, i amb diferents outfits, amb diferents ulleres de sol, i el documental és complet, repassa la trajectòria de Ronaldinho. Per exemple, et permet recordar que el 2013, ja de baixada, amb l'Atlético Mineiro va guanyar la Libertadores, que és la Champions de Sud-amèrica. Passa una mica de puntetes, és l'únic que potser he trobat a faltar per l'època de l'autocomplaença al Barça. Ell ho resumeix dient que tot era mentida. És a dir, evidentment que sortia de nit i que s'entrenava poc, es lesionava molt, però no aprofundeixen en aquesta...
4: Ah, és un documental simpàtic amb la seva figura.
16: Sí, evidentment, parlen d'allò del Paraguai. Va estar 5 mesos a la presó,
4: Va guanyar un porc vietnamita.
16: Ell i el seu germà, sí, amb un partidet de futbol. En fi, està molt bé el documental de Ronaldinho.
4: 3 capítols.
16: Si sou ronaldinyistes com vosaltres... Doncs segur que us agrada.
4: Ets?
16: Sí, home, sí, com no puc ser-ho.
4: És que a més la perspectiva del temps fa que li tinguis més carinyo encara.
16: Sí, clar, un jugador que va canviar la història, el Barça. El segon documental que vull recomanar està dedicat a Jamie Vardy, el mite del Leicester City, campió de Lliga de la Premier League el 2016.
4: Una Pichichi,
16: de
4: les... no, aquell any?
16: Sí, sí, una de les proeses, Pichichi, i el jugador que més partits seguits ha marcat a la Premier League. Una història increïble, perquè aquest nano, amb 25 anys, va debutar a la Premier. Però és que venia de la 8a divisió, després va passar a la 5a, després va passar a Championship, i al final va acabar a Leicester, va pujar de Championship a Premier, i en 2 anys a Leicester va guanyar la Premier League.
4: I aquest on el fan, el documental de Vardy?
16: A Netflix.
4: A Netflix, també.
16: Estrenat ahir.
4: Interessant.
16: I és de la sèrie Untold, d'aquesta sèrie que tant m'agrada i que tant us he recomanat, perquè ara han estrenat una variant a UK, a Anglaterra. I fan aquest documental i aviat estrenaran el de Vinnie Jones, aquell defensa anglès,
0: el carnisser de carnissers.
16: Doncs aviat l'estrenaran dins d'aquesta sèrie. Però el de Jamie Vardy està molt bé, perquè era un tio amb problemes amb l'alcohol, era un
4: Vardy,
16: fiestero.
4: Sí,
0: era un balaparaduda.
16: Treballava en una fàbrica mentre jugava, fins als 23-24 anys va treballar en una fàbrica fent aparells d'ortopèdia. És a dir, té una història i després va convertir-se en campió de la Premier, que de fet el Leicester aquest any ha baixat de Championship a League One.
4: Sí, sí, està a tercera divisió.
16: I ell està encara jugant a Itàlia, el Cremonese, amb 39 anys, Jamie Vardy.
4: Ronaldinho, Vardy, i el tercer documental?
16: Roberto Baggio.
4: Home,
16: no és un documental, és una pel·lícula. Es va fer el 2021 una pel·lícula titulada La coleta divina, per la cueta que portava Roberto Baggio, i llavors explica la història d'aquest futbolista italià. Gira molt també al voltant del penal que va fallar el 94, que li va donar el Mundial al Brasil, als Estats Units. Allò el va marcar molt. Després es va fer budista. Bé, un jugador, un fino estilista, o sigui,
4: era boníssim,
16: un crac, i han fet una pel·lícula, avui, amb actors, recreant la...
4: És ficció, però inspirada en fets reals.
16: Sí, del 2021, ficció.
4: On es pot veure la pel·lícula?
16: A Netflix.
4: A Netflix.
16: Els 4 d'avui són a Netflix.
4: Val, La Divina Coleta, és una pel·lícula basada en la vida de Roberto Baggio.
16: Sí. I l'última recomanació és un documental dedicat a Àngel Di Maria. Es diu Romper la paret.
4: Que bo era Di Maria.
16: Sí. Molt bo, molt bo. És molt bo, perquè encara juga. Encara està jugant al seu club d'origen, que és Rosario Central, el club, diguem-ne, rival de News All Boys a Rosario. I són 3 episodis de 45 minuts aproximadament, i explicant la trajectòria i la vida d'Àngel Di Maria, que al principi li va costar triomfar, va venir al Madrid, no era un jugador consagrat, però en els últims anys de la seva carrera esportiva sí que ha estat un jugador molt reconegut, va marcar un dels gols de la final del Mundial de Qatar.
4: Si us voleu acabar les crispetes que heu començat a menjar amb el serial del Real Madrid, que sapigueu que per aquest mes el Raúl Llimós ens recomana 4 documents de Netflix: el documental de Ronaldinho, el de Jamie Vardy, la pel·lícula La Divina Coleta inspirada en Roberto Baggio, i el documental Di Maria, Romper la paret.
16: I atenció, perquè en els pròxims dies, pròximes setmanes, ve documental de Rafa Nadal, Rafa, documental de Mèxic 86, un documental d'Ultras a HBO, i el mes d'agost, temporada nova de Ted Lasso a Apple TV.
4: Gràcies,
0: oh,
4: Raúl.
0: Oh, grande. Moltes ganes.
1: Primer record del tio Faja.
22: Como la de contra todos, al trabuco, al trabuco.
1: El tio Faja, gràcies.
4: Quan vaig veure el Gran Wyoming a la Sexta començant el seu programa amb uns mariachis, vaig flipar. No se lo recomendarías tú, tío Faja.
23: No estoy involucrado en el tema. Una cosita, habría que empezar a no llamar ruedas de prensa a comunicados terroristas. Lo de ayer fue el padrino amenazando al cuarto poder. Para eso se organiza el comunicado. La mafia amenazando al cuarto poder. De hecho, no habían pasado ni unos minutos, ya cayó la primera cabeza.
4: La de Vocento. Dices la de Vocento.
23: Una cabeza, así que Rodríguez.
4: Es lo primero que tiene apuntado Jordi Martí en sus notas, ¿eh? Florentino amenaza. O estoy viendo ahora a la libreta mágica del Jordi Martí.
23: El problema... Estos son los audios de Audios 2.0. Es un barra brava en estado puro. Es madridismo en estado puro, con todo lo que dijo. Misoginia, machismo, homofobia, o sea, todo lo ha acabado en ¿cómo? No me lo puedo creer.
4: Sí, nos quedan 10 segundos, tío.
2: No, soy yo, que tienes que cerrar el programa ya, hombre. Ve cerrando.
4: Mañana te doy el doble de tiempo, te lo prometo. Pero es que tenía que escucharte hoy.
2: Quérrame el niño este.
4: Guadi tú no oyen, necesitem 6 hores.
2: Que eres muy feo.
23: Un día como hoy.
2: Feo.
4: Adeu.
15: Pobre Javi, bueno.
3: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, el láser. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es el sonido y la foto de la mañana. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, abucheado durante la jura de una nueva promoción de la Guardia Civil en Baeza.
6: Mis condolencias a las familias de los tres guardias civiles fallecidos.
5: La megafonía ha tenido que pedir a los asistentes que detuvieran esa pitada.
24: A la bandera, a las instituciones y a los alumnos en formación representados en el presidente.
5: Marlaska, en su discurso y después ante la prensa, ha recordado a los agentes de la Guardia Civil que murieron en ese acto de servicio el pasado viernes en Huelva. El malestar del cuerpo por la ausencia de representación ministerial en los funerales, que se ha traducido, como acabamos de escuchar, en estos pitos y en uno de los temas de la recta final de la campaña andaluza. Ampliamos. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
25: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Marlaska no ha podido esquivar la indignación de familias molestas con el abandono de la Guardia Civil. El ministro comprende el dolor, la rabia de quienes le critican. Nada de lo que haga o diga, dice, va a compensar ese dolor. Pero el ministro Marlaska, superado el trago, pasado los abucheos, lanzaba otro mensaje y pide a todos que dejen de utilizar a las víctimas.
26: No sé cuándo fue ese día que nos echamos las víctimas a la cara. Me parece que lo que nos hace es a todos peores. Pero vuelvo a decir, no pienso decir nada más porque realmente es un momento de dolor. Es un momento de rabia, pero también quiero decir, no es un momento de impotencia.
25: Y no lo es, según Marlaska, porque se están reforzando, Casal dice, los medios de la lucha contra el narcotráfico.
5: Un momento de dolor, de rabia, un tema que se enredó más si cabe el pasado lunes cuando la candidata socialista a las andaluzas, María Jesús Montero, se refirió a estas dos muertes durante una persecución a unos narcos como un accidente laboral. Luego tuvo que corregir y esta mañana con Ángels Montero ha evitado responder a la pregunta de si fue o no un error.
27: Yo en ningún momento ni quise ni tengo criterio para calificar nada, pero como a continuación de lamentar el fallecimiento hablé de una intervención del señor Maillo, pues entiendo que alguien se haya podido asociarlo. Si ha sido así, pues yo ayer, en el día de ayer, lo aclaré totalmente y transmití que, por supuesto, eran fallecimientos, como no, en acto de servicio.
5: Montero en la SER, plenamente confiada de que va a ganar las elecciones del próximo domingo y también de que será la próxima presidenta de la Junta de Andalucía. 2 y 2 del brote de hantavirus. La noticia positiva de la mañana es la evolución favorable del pasajero español que dio positivo y que sigue aislado en el Gómez Ulla. Peores noticias nos llegan desde Francia, donde la mujer ingresada continúa en estado crítico y conectada a un respirador. En la pata política, hoy Clavijo, RQR, insiste el presidente canario en el bulo de que se ocultó un positivo y asume el rol de víctima política de Moncloa. No aceptaremos, dice, nunca que desde Madrid pongan en riesgo nuestra sanidad.
28: No vamos a aceptar que nadie venga desde Madrid a poner en riesgo la sanidad y la seguridad de todos los canarios y agachar la cabeza y obedecer, como por lo visto otros querían que hiciese.
5: Que se ponga en riesgo nuestra seguridad sanitaria. Luego vamos al Parlamento Canario, donde ha comparecido esta mañana el presidente Clavijo. Y tras la polémica rueda de prensa de Florentino Pérez atacando a la prensa y a todos los críticos con su gestión, hoy el todavía entrenador de los blancos, Arbeloa, ha defendido a muerte la posición del presidente del equipo.
29: Yo creo que cualquier madridista que escuchó ayer a nuestro presidente está muy de acuerdo en defender los intereses del Real Madrid y de sus socios, en que al Real Madrid se le trata siempre de manera muy, muy diferente que al resto de clubes del mundo.
5: Y a nosotros a Imedia, bueno, nosotros vamos a tener aquí a Antón Meana y vamos a salir a la calle para escuchar a los aficionados con una opinión respecto a Florentino que no es tan unánime, pero por el tono, fundamentalmente por el fondo y porque muchos aficionados creen que esta etapa está finiquitada, aunque las elecciones, recordemos, están diseñadas a imagen y semejanza de un candidato como Florentino Pérez.
3: Hora 14, con Javier Casal.
5: Y muy pendientes del Reino Unido, acto solemne y crisis política que está cada vez más cerca de su desenlace final. Javier Liebana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Es la noticia de portada en los medios británicos. Va a dimitir el ministro de Sanidad y se va a postular para liderar el Partido Laborista frente a Keir Starmer. Esto después de que ambos hayan mantenido una reunión de menos de 20 minutos esta mañana en medio de la crisis que afronta el primer ministro. Por su parte, Donald Trump acaba de llegar a Pekín con la idea de convencer a Xi Jinping para que influya en Irán. Todo en un miércoles en el que los tres hombres que han conseguido simplificar la secuenciación del ADN han sido galardonados con el Princesa de Asturias de Investigación Científica.
5: El tiempo, siguen las tormentas. Jordi Carbó.
8: A esta hora ya crecen nubarrones que darán lugar a chubascos, incluso alguna tormenta, hoy preferentemente en el centro de la península. Tormentas más activas en el sistema central. También en el Pirineo más oriental, chubascos localmente intensos. Al igual que en el Cantábrico, igualmente en la parte más oriental, lluvia más continuada y ambiente fresco. En la mayor parte de la península y Baleares, temperaturas máximas alrededor de los 20 grados, ambiente un poco cálido en el Mediterráneo y el Valle del Guadalquivir, con máximas de más de 25 grados.
5: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido, arrancamos, son las 2 de la tarde y 5 minutos.
3: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
9: Compareixença aquesta tarda al Parlament del director dels Mossos i la consellera d'Interior per donar explicacions sobre la filtració de policies en assemblees sindicals de professors. Junts i la CUP exigeixen a Esquerra i als Comuns que, si no s'assumeixen responsabilitats, aquests bloquegin el futur acord de pressupostos amb els socialistes. En marxa les vagues de professors per territoris a un dia que la consellera d'Ensenyament es reuneixi amb els sindicats. Niubó, què passa tu que si cobres massa? Algun dels càntics que s'han escoltat en les protestes d'avui no s'estan fent classes al Baix Llobregat i al Penedès on s'hi ha tallat la B23 o la Nacional 340. I és notícia de fa poca estona. Els Mossos han trobat dins un vehicle aturat a l'AP7 12 fusells d'assalt AK-47. Els ocupants han fugit amb un altre cotxe cap a Barcelona i a aquesta hora se'ls està buscant. Fa temps que als Mossos els preocupa l'augment d'armes de foc. A l'Audiència Nacional, al·legat final de les defenses de la família Pujol per desmuntar del que se'ls acusa. La fortuna Andorra ve de les comissions per obres en època preolímpica.
10: Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas. Nada.
9: Així de contundent ha estat l'advocat de Pujol i Ferrusola, Cristóbal Martell, desmuntant l'acusació de la Fiscalia en el penúltim dia de judici abans que quedi vist per sentència. D'aquí una estona obrirem el nou diccionari de la corrupció que ha creat el Termcat i la Universitat de Barcelona, en què per primera vegada el català en català es defineixen conceptes com paracaigudista, fent el ventilador o martingala. I el nou Festival Sonar, per primera vegada en 30 anys, es farà íntegrament a la Fira de l'Hospitalet i ja ha presentat cartell i horaris. Ja podeu consultar quan actuaran Boys Noise, The Prodigy, Amelie Lenz, Skepta, Speedy J en aquesta 33a edició, que és la primera sense els seus tres històrics fundadors i amb una nova direcció, la de François Joysic.
11: Un sonar repensado, rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un sonar más sonar que nunca.
9: I això en un dimecres en què, tot i que encara ressoni aquesta roda de premsa de Florentino, hi ha 5 equips de primera divisió que lluiten per la permanència, entre ells l'Espanyol i el Girona, que juguen avui i demà a casa. El Barça els hi podria fer un favor, especialment al gironín, si guanya l'Alavés aquesta nit. Anem fins a Vitoria. Lluís Flaquer, última hora d'aquest partit.
12: El Barça arriba de ressaca després de guanyar i celebrar la Lliga i juga amb l'objectiu dels 100 punts que assolirà en cas de guanyar els 3 partits que queden de Lliga. Christensen és la principal novetat de la llista. Són baixa Fermín i De Jong, els que Flick ha deixat a casa, a més del sancionat Rafinha i el lesionat Lamine. El partit davant una Alavés que, com deies, és rival directe d'Espanyol i Girona en la lluita per la permanència.
9: I compte que avui encara podem tenir tempestes, Jordi Carbó.
8: Avui no repetiran tempestes tan extenses com ahir, però compte perquè algunes encara descarregaran amb intensitat, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. A les de Girona, on no bufi la tramuntana, com a l'Empordà i a la Cerdanya. A la resta, xàfecs. I a les de Barcelona, sobretot al Berguedà, Osona, el Moianès i el Lluçanès. També algun xàfec, però més localitzat al Prepirineu de Lleida. i les temperatures igual una mica més baixes que ahir, al voltant dels 20 graus la màxima a la major part de Catalunya, dels 25 a la Costa Daurada. Aquí, com al sud de Lleida, el Pla de Lleida i l'Altiplà de la Segarra, vent de ponent moderat que refrescarà força l'ambient. I els pròxims dies, temps semblant, en temperatures que de mica en mica aniran baixant i a les neix als matins cada cop farà més fred.
9: Tècnica, Guillem Arnal, producció, Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14.

0: operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
1: Confiança en el major perquè, deia Parlon, aquesta decisió és operativa, no política, i que revisaria si era o no oportuna. Veurem què s'acaba dient en aquesta compareixença, que la seguirà l'Andrea Villòria.
2: A quarts de cinc, la consellera Núria Parlon i el director Josep Lluís Trapero respondran als grups parlamentaris que han demanat la seva dimissió, sobretot la d'ell, arran de l'escàndol de les infiltracions de dues agents d'informació a una reunió de docents on preparaven les protestes d'ahir. Una operació policial al marge de la política, segons la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
3: No hi ha directrius polítiques ni en aquesta operativa ni en cap d'altra en l'àmbit de la seguretat. Són els comandaments els que dissenyen aquests operatius.
2: El sindicat majoritari de Mossos el sap per la seva banda denuncia el que considera una instrumentalització de la policia i lamenta que es faci un judici de valor públic de la seva professió.
1: És l'oposició qui ha reclamat aquesta compareixença, però els socis del govern de Salvador Illa, com que l'acord pels nous pressupostos és molt a prop, no n'han fet massa sang en les darreres hores. Per exemple, Jessica Albiach dels Comuns o Esther Capella d'Esquerra deien això.
4: Redreçar el rumb d'aquesta crisi que de nou el govern ha gestat o que està en les seves mans de resoldre.
5: Jo crec que hem de fer plenament compatible poder utilitzar els nostres vots perquè les escoles, perquè els centres d'atenció primària, perquè les rodalies milloren, amb discrepar del govern de la Generalitat i, evidentment, demanar explicacions, rectificacions i assumpció de responsabilitats.
1: Una tibiesa d'aquests dos partits d'Esquerra que criticava Junts per Catalunya, Mònica Sales.
6: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents. Perquè, reitero, no poden amb una mà demanar dimissions i amb l'altra continuar negociant com si no passés res.
1: I també des de la CUP, Xavier Pellicer.
7: Que ens va semblar que era molt frívol separar al moment actual per un interès de negociació de pressupostos i si no hi ha, per tant, els cessaments pertinents i l'assumpció de responsabilitats per part del govern, Esquerra Republicana i Comuns siguin conscients de la importància del moment polític, de la importància de parar aquesta barra lliure del Departament d'Interior i facin el gest, com a mínim, de posar pressió al govern congelant aquesta negociació de pressupostos.
1: Doncs en aquest context arriba aquesta compareixença, insistim, a dos quarts de cinc de la tarda al Parlament. I és el dia després d'aquesta vaga general d'educació i també el dia abans que la consellera d'Ensenyament es reuneixi amb tots els sindicats per intentar desencallar aquest conflicte. De moment, avui, les protestes dels docents continuen amb les vagues per territoris. Avui és el torn del Penedès i el Baix Llobregat. Ja han tornat els talls de carreteres amb alguns enfrontaments amb conductors, en aquest que s'ha fet, per exemple, a la B23, Ferran Dalmau.
8: Sí, és la primera de les vagues per comarques i ha afectat avui el Penedès i Baix Llobregat amb una manifestació conjunta a Vilafranca del Penedès i una altra a Sant Feliu de Llobregat, a més de diversos talls, tant a la Nacional 340 com a la B23. Ara sentíem aquests clàxons de protesta d'alguns motoristes que fins i tot han arribat, en alguns casos puntuals, gairebé a les mans amb els professors que es manifestaven. Els sindicats, tot i això, creuen que cada vegada tenen més suport popular. Mireia Valentí és la delegada d'USTEC al Baix Llobregat.
9: Cada cop l'estem notant més, perquè la gent s'està donant compte que nosaltres no demanem només un augment salarial, sinó que, a més, estem veient molt clar que estem lluitant pel futur del nostre país, per l'educació i els serveis públics en general.
8: La protesta d'avui arriba després que hi ha el 35% dels docents de tot Catalunya fessin vaga en una aturada general del sector.
1: Veurem demà com comencen aquestes negociacions entre sindicats i el govern i, en concret, aquestes negociacions amb la consellera Esther Niubó. N'ha parlat aquesta matinada el president de la Generalitat, que recordem és de viatge a Califòrnia. Xavier Balló, explica'ns.
10: El president Illa diu que cal esperar la mesa sectorial de demà, però de moment continua reivindicant l'acord ofert fins ara. La vaga d'aquest dimarts no ha canviat el seu posicionament i Illa segueix limitant la negociació dins dels marges del que ja tenen pactat amb Comissions i UGT.
11: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i mai es havia fet compromís de recursos tan important com el que s'ha fet ara. Mai. El dijous parlarem i nosaltres estem amb una voluntat de seguir raonant i de mà estesa. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. Dijous hi ha una reunió, anticipem aconteixements.
10: Davant les diverses jornades de vaga, Illa ha dit que cal respectar aquest dret, però també el dels infants de rebre les classes.
1: Ara és un quart de tres, estem ja a la recta final del judici a la família Pujol. Si ahir va ser l'acusació, Fiscalia i Advocacia de l'Estat, avui són les defenses les que han fet el seu al·legat final. Uns al·legats en què s'ha assegurat del dret i del revés que no hi ha proves que puguin acreditar que l'origen dels diners

0: ha opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de llapis de memòria. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
5: Gràcies per tant.
6: Con Línia Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
7: Valorado.
6: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
7: 100% asegurado.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: Haz tu verano realidad con Tour Mundial y viajes El Corte Inglés en las costas, islas, Egipto, Orlando, Caribe. Sin gastos de cancelación y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Tour Mundial con la confianza de viajes El Corte Inglés.
9: ¿Listos los cuatro neumáticos? ¿Con tarjeta?
10: Sí.
9: Ponga el PIN.
10: No, póngalo usted, 4504.
11: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
12: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque pase lo que pase en tu casa, seguimos siendo los primeros en responder en menos de 20 segundos, protegiéndote a ti y a los tuyos las 24 horas. Porque nosotros siempre estamos ahí. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
13: Llega el partido. Y gracias al split de aire acondicionado Daikin 1x1 de 2.201 frigorías, subirá la emoción mientras baja la temperatura por solo 623,20 euros. Y con nuestras tecnoventajas.
14: Vive el fútbol con las mejores ofertas en tienda web y app del Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
15: ¿Qué te parece esta casa para robar?
16: A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas.
15: Vale, entonces, nada.
17: La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
18: Ok, Nico, a la floristería. Parada corta, box, box y luego directo al restaurante.
19: Incluso los pilotos de Fórmula 1 conducen a diario. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomienda BP Ultimate con tecnología Active para llegar hasta 840 kilómetros más lejos al año. Comparado con combustibles básicos y basado en un uso continuado de 13.000 kilómetros. Los beneficios podrían variar. Infórmate en mibp.es.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
0: Ara mateix, ja et pots posar els auriculars. Bona tarda, Dolors.
20: Hola, bona tarda.
0: Com estàs? Feia molt que no baixaves a Barcelona, o
20: doncs,
0: què?
20: Gairebé feia mig any. Sí, sí, l'he trobada molt canviada, la veritat.
0: Clar, tu sempre has sigut un cul inquiet, ara que estàs més temps a Banyoles.
20: Ara estic bàsicament a Banyoles, que es viu molt més bé que la gent parla català. Aquí, al Passeig de Gràcia, només hi havia caguiris. Estic una mica atabalada. I ara he entès, quan la meva mare em venia a veure, que deia, m'atabalo, doncs m'atabalo.
0: Ara t'atabales tu.
20: Ara m'atabalo jo.
0: I què hi fas en el teu dia a dia a Banyoles? En què
20: doncs,
0: ocupes el temps?
20: Estic escrivint un altre llibre, crec que és el 21è, no
0: Déu
20: sé si es diu així. M'ho passo molt bé perquè m'agrada escriure, m'agrada investigar i m'agrada fer-ho. I sense pressa aquesta vegada encara és millor.
0: Si tu no pares, eh?
20: No,
0: 82 anys
20: el dia
0: i vinga.
20: Que el dia que pari pararé del tot, és a dir, ja m'haureu de dir adéu.
0: Amb les botes posades.
20: Bueno, o amb sabatilles, és igual.
0: Que, escolta una cosa, Dolors, perquè no t'agrada gens que al Déu de l'Islam li diguin Allah?
20: Perquè no hi ha un Déu de l'Islam, hi ha un Déu. Si és que n'hi ha un. i no n'hi pot haver més que un per sentit comú i per racionalitat, i nosaltres som animals racionals. Per tant, si la gent s'acostuma a dir Allà, sembla que tingui aquesta confusió que sense voler ha sembrat. El Déu de l'Islam és el mateix que el Déu dels cristians i que el Déu dels jueus. És a dir, l'imam de no sé on creu en el mateix Déu que el bisbe de Barcelona. Perdó, que el senyor bisbe de Barcelona. Només n'hi pot haver un.
1: Em fa l'efecte que els que no som experts en el tema tenim un bon cacau aquí de barreja.
20: És el que m'he dedicat tota la vida, a desfer cacaus. La terminologia mai és innocent. És a dir, que és culpable qui, no per ignorància, qui per força, qui volent-ho, utilitza malament la terminologia, que sé que no és el teu cas. Però diguent Maometà, ja m'has preguntat Déu de l'Islam, diguent Maometà, estàs fent una incorrecció teològica, perquè els cristians es diuen cristians perquè segueixen a Crist, i Crist és Déu. Però els musulmans, els maometans, que són els musulmans, no adoren Mahoma com els cristians adoren Crist. Per tant, estem fent una comparació sumant peres i pomes, que deia aquella.
1: De fet, t'he llegit i m'ha cridat l'atenció que els musulmans, que això jo no ho sabia, també veneren a Jesucrist.
20: Moltíssim.
1: Quasi al nivell de Mahoma.
20: No, més a Jesús.
1: Més a Jesús.
20: No, Mahoma és un profeta com Jesús. És la diferència amb el cristianisme. Jesús és un profeta. Admirar, estimar, fill de mare verge. Perquè això també estranya la gent. Déu Totpoderós pot fer que una verge doni a llum un fill o 28. Per tant, no té cap mèrit. És Déu que ho fa. I, per exemple, el Corà és de l'única dona que parla de Maria com a nom i té un capítol dedicat a la Verge Maria.
1: Sí, estem tots molt més a prop del que
20: molt
1: ens diuen.
20: Molt més. El que passa és que tradicionalment i secularment tothom s'ha dedicat més a buscar les discrepàncies en comptes de les coincidències. Aniríem millor.
1: En parlarem de tot plegat i em fa l'efecte que també aprendrem un munt, perquè avui connectem les cançons del Llapis de Memòria, de la... Ara m'has de dir totes les coses que ets, perquè són moltes,
20: no.
1: I han costat molt. Aviam, ets doctora...
20: En filologia semítica, que vol dir bàsicament àrab, hebreu i arameu, i en història medieval, i prou.
1: També m'has dit que has fet, em sembla que eren unes tesis doctorals o que han costat,
20: aquestes dues
1: que han costat
20: tesis
1: molt de fer,
20: home,
1: i també s'han de citar.
20: Les tesis costen de fer, és clar, i per tant, doncs, m'agrada poder presumir que en tinc dos. No hi havia cap necessitat de fer-ne dues.
1: Doncs això, que avui connectem les cançons de l'expertíssima en el món islàmic, la Dolors Bramont.
21: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Ens setem a llavis de memòria de la Dolors Bramont amb el cantautor Carles Dènia interpretant la peça Deixeu-vos de retraure amb les passions, que és un poema original d'un dels grans poetes d'aquell a l'Àndalus del segle XIII, com va ser, aviam si ho dic bé això, Dolors, Ibn Sal de Sevilla.
1: Molt bé, molt bé.
0: Que en el seu dia...
1: Cap problema, la pronunciació... Tots la fem com podem.
0: Evidentment, digue-m'ho a mi, que aquí em fardo de dir noms en anglès, en francès i amb el que em llanceu.
1: Clar, clar.
0: I aquest poema, en el seu dia, l'escriptor Josep Piera el va adaptar al català modern, que, per cert, Josep Piera ens va deixar
1: fa poc.
0: El 5 d'abril, crec que era.
1: Premi d'honor, fa poc, però sí que m'agrada que hagi estat aquest tema perquè sovint hem oblidat, o ens han fet oblidar, que qui el va ajudar a traduir el català actual, aquestes cançons, va ser un professor d'institut que sap àrab, que es diu Josep Gregori, i que crec que és el moment també de reivindicar-lo.
0: Que no estava només el Josep Piera, sinó que eren dos Joseps.
1: Eren dos Joseps, a quatre mans, un sabent àrab i l'altre sabent poesia. I les coses s'han de dir tal com són.
0: I tant. I què fa aquesta cançó en el teu llapis de memòria?
1: Ah, és una cançó més dels molts poemes andalusins. En aquest cas és un sevillà, però n'hi ha molts de valencians. Són cançons d'una època que he treballat. En aquest cas sembla un cant a la homosexualitat o a la llibertat sexual, diguem-ho així. En aquell moment no es deia així, però es feia.
0: Que tu parles àrab?
1: Sí, però no l'àrab del carrer.
0: I quin àrab parles tu?
1: El teòric, el de l'Alcorà, perdona, he dit teòric, el clàssic, el de l'Alcorà, el que escrivia aquest senyor, l'Ibsal.
0: L'Ibsal, ho he dit fatal.
1: És igual, jo també ho dic malament.
0: Ibsal, de Sevilla.
1: Quan jo parlo àrab, sovint em prenen per turca, cosa que no puc dir que em faci molta gràcia.
0: Per què no?
1: Perquè parlo català amb accent de Banyoles, és normal.
0: Que
1: parlo àrab amb accent de Banyoles, vull dir.
0: El parles actualment, l'àrab, amb algú?
1: Mai, ara ningú, perquè ja no hi ha ningú que em parli. Sí que en parlen, però vull dir, a la Universitat de Barcelona, poc. Es treballen més en papers que amb la boca. A l'escola d'idiomes es deu parlar un àrab, sí, però ja és un àrab estàndard. I la televisió Al Jazeera ha ajudat molt a que tothom s'entengués amb un àrab més fàcil, més normal.
0: Estàndard, diríem.
1: Estàndard, ja. Em sembla que he dit estàndard. Sí, estàndard.
0: Que, com bé saps, avui dia estem vivint una pujada de l'extrema dreta i amb ella també una pujada de l'islamofòbia.
1: Desgraciadament.
0: Com ho estàs vivint? Quina opinió en tens?
1: Molt negativa i molt tipa d'haver-ho de corregir. Vull dir, n'estic molt tipa. I sobretot, no em preguntis pel dixós mocador, que estic del mocador...
0: El vel.
1: Del vel. N'estic fins al monyo. El que hem de treure és el vel de les ments, el vel dels vestits... És el de menys, no té cap importància. El que passa és que n'hi volen donar aquesta dreta reaccionària i aquests tergiversadors de l'islam.
0: Però què és el que et toca tant la pera d'aquest
1: perquè
0: tema?
1: Perquè tothom et pregunta el mateix. Tu no ho has fet, per tant, de moment la meva felicitació.
0: Sí, tothom et pregunta pel vel.
1: Mabruc.
0: Però tothom et pregunta per això.
1: Sí, molta gent, moltíssima. Moltíssima.
0: I estàs ja farta. Jo t'he llegit alguna cosa sobre
1: farta.
0: El tema... que, de fet, és un tema molt complex.
1: És no? Molt complex, és complicat, és avorrit, és una moda portar-lo, s'està estenent, el qual... Ja no estic parlant, ja m'has enganxat.
0: Si no... Mira que jo ho tenia més endavant en el guió.
1: Bueno, ho tallaré si pots, ja m'enrotllaré per un altre cantó. És un problema gros, però mínim amb totes les qüestions que hi ha al món. No ve d'un tros de roba que porti una dona, i no és millor musulmana la musulmana que va més tapada. Això ens ho hem de treure del cap.
0: Mm. Jo el que t'anava a preguntar és què vas sentir o què vas pensar en el moment que va passar allò en aquell partit de la secció espanyola contra Egipte, que es van posar a cantar
1: vergonya aliena.
0: Musulmana i el que no vote.
1: Vergonya aliena, però

0: sentit molts, que no vote, que tinc molts anys i m'he manifestat molt. No parlo... També he sentit no sé què el que no vote, no m'ho facis dir.
1: No sé què, pots dir-ho, ets lliure.
0: Pues, i tant que sóc lliure, però
1: també
0: tinc ganes de dir de parlar del que em dóna la gana.
1: Ah, i tant.
0: I ara jo recordar les meves etapes de joventut i de córrer davant dels grisos, perquè jo he corregut davant dels grisos, no dels maderos, que anaven de marró.
1: I Dolors, embarassada.
0: També, per això jo procurava que no es digués.
1: Ah.
0: Alguna vegada ho he dit?
1: Sí.
0: Molt amablement, a la Rambla em van dir, senyora, vaya-se usted de aquí. Sí, ho recordo. Era imprudent. El jovent és imprudent. I em sembla molt bé.
1: Tu també ho eres.
0: Jo encara en soc.
1: Encara ets imprudent?
0: Sí.
1: A tot això, tu tens alguna solució per erradicar aquesta islamofòbia? O ja dones la tovallola?
0: Sí, educació i educació. O sigui, només predicant i ensenyant es pot arreglar això, perquè una persona que no vol escoltar, un grup, la dreta aquesta impresentable que tenim, si ho van veure ahir jugar en futbol, van veure una dreta rància amb una roda de premsa, i mira que no he de parlar de futbol, però ja hem vist això més ranci. Què vols? Ho lamento, no t'alegraré la sessió si em toques aquests temes.
1: Estàs donant una solució a llarg plaç, que és l'educació.
0: Educació, i tant. Per això m'hi he dedicat.
1: Saps què he pensat jo? Que ara que està tan de moda això de fer proves d'ADN, que sí? La gent es fa proves d'ADN, potser molts d'aquests racistes veurien que ells venen.
0: Hombre!
1: Dels àrabs.
0: Dels moros, que encara els hi deu molestar més. Perquè d'àrabs en varen venir molt pocs. I això el poble català ja ho hem fet sempre. Hem distingit els musulmans que han vingut fruit de la migració a guanyar-se la vida, els hi diem moros. Però els que van a Fuengirola i a Marbella són àrabes. El mateix poble sense...
1: Depèn del talonari, dels diners que tinguis.
0: Del talonari.
1: Creus que els mitjans de comunicació també tenim responsabilitat en aquesta pujada?
0: Però no vull dir responsabilitat, no vol dir que us en doni la culpa. No teniu culpa de no haver estudiat el que jo ensenyava a la universitat. Podeu llegir llibres meus i sí que amb terminologia i tinc molt... Mira, aquí el senyor Florentino...
1: Ara ha sortit per la televisió
0: meu,
1: que tenim aquí.
0: Perdoneu, perquè m'he distret.
1: Et va impactar, veure ahir el...
0: Home, em va fer vergonya.
1: El Tito Florent.
0: Em va fer vergonya. De la mateixa manera que aquell partit de futbol. Hi ha coses que fan vergonya. Aliena, que es diu.
1: Estàvem parlant d'això, de la responsabilitat que tenen els mitjans de comunicació, sí. Que tu ara deies...
0: No
1: teniu la culpa perquè no ho estudiar, però clar, la nostra feina és documentar-nos,
0: sí.
1: Utilitzar bé la terminologia...
0: Ja tu ara ho estàs demostrant. M'estàs fent preguntes que vol dir que t'interessa el tema.
1: Home, perquè jo he llegit sobretot això, el tema de terminologia, que clar, depèn del que diguem nosaltres aquí, estem induint cap a un costat o cap a l'altre.
0: Sí, clarament. La terminologia no és mai innocent.
1: Que tu situes a aquest viatge informatiu, per dir-ho d'alguna manera, en l'atemptat de les Torres Bessones?
0: Jo diria que és quan més es va posar de manifest que hi havia uns problemes respecte a una altra religió. Jo acostumo a dir maneres d'entendre Déu, perquè ja hem començat dient que Déu ha de ser el mateix, no n'hi pot haver més d'un. El cristianisme complica molt amb això del misteri de la Santíssima Trinitat. Jo no sé què et va ensenyar a tu, però a mi ja em van dir de petiteta que era un misteri i que no me'n preocupés.
1: Bueno, al cristianisme li agrada la ficció, també posar-li una mica de màgia, de mago pop.
0: Home, aquí no ho compararia tant. M'agrada el mago pop, però no ho compararia.
1: Bueno, has de fer un acte de fe i creure't coses.
0: Més d'un. Amb l'islam no passa. L'islam és molt més racional. No hi ha aquests dogmes. Vas de dir que si una persona determinada diu unes paraules es converteix en la sang de Crist, això l'islam no ho té.
1: Sí, l'islam és més, com deia Mariano Rajoy, un vaso és un vaso i un plato és
0: no,
1: un plato.
0: El senyor Rajoy estic segura que no té idea de què és l'islam. I també, vaja, hem parlat del Florentino, del Rajoy.
1: Has vingut aquí amb tot,
0: Bueno, no, aquell d'allà ja fa senyals.
1: El Manel.
0: Doncs m'estàs tirant de la llengua, vostè.
1: Saps què farem, Dolors? Anirem fins a finals dels anys 40, ara, quan tu eres una criatura i la teva mare et cantava cançons com El cuc i l'estrella.
0: El cuc.

0: Cook i l'Estrella sonen al llapis de memòria de la filòloga, historiadora i professora d'universitat durant moltíssims anys, la Dolors Bramont, que, Dolors, em consta que aquest Cook i l'Estrella que està sonant, que és obra de Xavier Ribalta, no té massa a veure amb el tema que et cantava la teva mare, però és la versió que has trobat.
1: No és de Xavier Ribalta. Qui la canta en Ribalta? La cançó és de l'Apel·les Mestre.
0: Sí, però la versió és del Xavier Ribalta.
1: La música és de l'Apel·les Mestre, també.
0: I com que no has trobat cap més, doncs a falta de bous s'haurà de llaurar amb vaques, no?
1: Molt bé, mira, expressions agràries. Jo que sóc d'extracció agrària, m'agrada.
0: T'he de dir que hem estat buscant altres versions.
1: Jo no n'he trobat.
0: Nosaltres ens hem topat amb una versió de l'any 1930 del Cook i l'Estrella,
1: no pot ser,
0: que és clar. Un càntut. O sigui, una persona cantant a viva veu.
1: Clar.
0: Vols que el fem sonar, a veure si s'assembla més al que...
1: Sí, sí, m'agradarà que em donguis la...
0: El que cantava la mare?
1: Vinga,
0: que soni el càntut.
1: Sí, gràcies.

0: Què, millor, pitjor, igual?
1: Em recorda la mare, perquè no era professional del cant. I és la d'època, és la del moment. Jo sóc del 43, la meva mare és de l'any 10, doncs ella la devia aprendre oralment, com sentint-ho en els mestres de l'escola, no ho sé.
0: I us la cantava a tu i als teus germans?
1: Sí, la cantava. Jo no he sigut mai canterina. Ja es nota que no tinc una veu.
0: Quants éreu a casa dels
1: Tres,
0: Ramon
1: dos
0: Planes?
1: Dos germans i jo al mig.
0: Família de veterinaris?
1: Sí, l'avi, el pare, els oncles, els cosins germans, cap germà.
0: Però imagino que a infància vas veure uns quants animals passar...
1: Molts, per allà. No, els veterinaris anaven a les cases de pagès. Això de que et portin
0: no te'ls portaven a casa?
1: Conillet, no, home, no, de cap manera.
0: I veiessis allà un gos coix i t'agafa un trauma de per vida.
1: No, el meu pare no mirava gossos, ni conills, ni gatets. No, ha canviat molt.
0: Mirava vaques.
1: És que ell deia, i tenia raó, que si a un pagès català, d'on sigui, se li posava malalta la sogra i la vaca, primer anava al veterinari i després ja iria al metge.
0: Ui.
1: Això era una veritat com un temple.
0: Ara una estaria vaca... cancel·lat, però això era veritat. Això era tan cert com...
1: Era cert, cert, certíssim.
0: Com era aquell Banyoles de finals dels 40 on tu et
1: bé,
0: cries?
1: Bé, jo els 40, som de l'últim dia del 43.
0: Per això he dit dels finals.
1: Sí, era un poble maco. Carca, molt carca. La meva mare era de la Bisbal i a la Bisbal eren molt moderns. Però Banyoles, Girona i Vic eren ciutats dels sants. No gaire sants, però sí que volien ser santes. Estic fent una ironia que espero que l'auditori l'entengui. Després Banyoles s'ha modernitzat, però quan jo era petit era una carcúndia.
0: Que tu estaves allà amb la bicicleta, no? Amunt i avall.
1: Tot el dia, no ens movíem de la bicicleta. Per dinar i prou. Per sopar.
0: A casa com si fos una fonda i...
1: Ah, la mare ho deia. Penseu que això és una fonda. Cert.
0: Que tot això diria que vas estar internada?
1: Des dels 10 anys. I no en tinc cap mal record. Ara m'escruixeixo pensant com pot ser que jo m'aguantés interna. I era un internat que començava el 3 d'octubre, 3-4, i acabava el 21 de desembre. I després de Reis tornem-hi fins a Pasqua. O sigui, un internat de veritat. És una barbaritat, però jo m'ho vaig passar molt bé. Jo acostumo a passar-m'ho bé la vida.
0: I en aquella època de nena, d'adolescent, tu què volies ser de gran? Veterinària, mai, com
1: no,
0: la família?
1: No, això el pare ens ho deia sempre. No us fiqueu amb aquest merder, perquè era... Jo recordo picades a la porta a les 3 de la matinada i a les 4, despertar-nos tots, i el meu pare sortia amb el cotxe a curar la vaca i tornar content, però marxava... Baixaven tots els sants del cel, que es deia en aquell moment. No sé si m'has entès.
0: Sí, sí.
1: Tots els sants.
0: Cagava en tot.
1: Ell.
0: Però tu què et volies? Què et passava
1: pel
0: cap?
1: No ho sabia, no ho he sabut mai. I he estudiat àrab i hebreu per casualitat, perquè jo havia fet batxiller i per universitari de ciències i no vaig fer primer d'econòmiques, no em va agradar prou i aleshores, per passar-me a filosofia i lletres, que era com es deia, jo no havia fet ni he fet mai grec, cosa que encara em dol. M'agradaria ara, sóc massa gran per fer grec, però em sap greu. I aleshores em vaig haver de matricular d'ara perquè estava en igualtat de condicions. De llatí em vaig haver d'espavilar perquè feia 4 anys que no em veia, però em vaig espavilar.
0: Que pel que tinc entès, tenies assignatures que éreu 3 a classe, 3 alumnes...
1: Exactament 3.
0: I un, que era monjo, se'n va anar a la mili.
1: Era frare, va penjar els... Després ha penjat els avis... Els hàbits, se'n van a la mili i vam quedar dos, sí. Eren uns cursos molt divertits i molt avorrits. Vull dir que jo la locura de la joventut estudiantil no l'he viscut gaire perquè a quart de carrera em vaig casar.
0: Ho sé. Ara en parlarem d'això. Perquè...
1: Per tant, vull dir que jo no he fet gaire la vida bohèmia de la Casa de la Troia. No.
0: Tu, a la universitat, et vas enamorar de les llengües semítiques i també...
1: Per casualitat.
0: Et vas enamorar de persones que ara...
1: D'una persona amb la qual em vaig casar.
0: Ara en parlarem, però abans ha arribat l'hora que soni 8 candelicas.
1: Ah, és preciosa.

0: El llapis de memòria de l'experta en l'islam, la Dolors Bramont, també hi hem trobat la cançó Ocho Candelicas, de la cantautora bòsnia Flori Jagoda, que ara, Dolors, suposo que tindrem a molts oients estranyats dient, escolta, que jo he entès gairebé tota la cançó i jo no sé bosni, què està passant aquí?
1: Res, són cançons de l'època en què hi havia jueus a la península Ibèrica i que quan van ser expulsats per la famosíssima reina catòlica que certs sectors estan... Mira, encara vaig sentir abans d'ahir aquella de Madrid que deia que era la dona més important que havíem tingut. No cal, no facis el nom. Doncs quan els va expulsar se'n van endur la llengua. No tenim notícies moltes de llengua catalana, però en castellà, això és el que es diu ladino, i aquesta cançó, la canten encara ara, és per commemorar les 8 candeles de la menorà, les 8 espelmes que posen a la festa de Hanukkah. No cal que t'expliqui més.
0: És la festa de la llum,
1: La festa de la llum, sí.
0: Que es mengen uns pastissets amb ametlles i mel.
1: Les festes sempre van amb pastissets.
0: Sempre van amb sucre, eh?
1: Jueus, amb moros i amb cristians. Pastissets amb manta, sí. Pels diabètics és un problema, ho reconec.
0: Tu l'hebreu, què tal el portes?
1: El portava. Jo me n'haguera anat a un quibuts perquè a la Universitat de Barcelona es tractava més la llengua hebrea.
0: Que un quibuts, perquè ho entengui qui no ho sàpiga, és com una comunitat, no?, que hi ha a Israel.
1: Es feia, ara encara es fa, la professora que nosaltres vam tenir, avui morta, m'agrada recordar-la, Teresa Martínez, ella havia anat un curs abans, doncs tot un any, havia sembrat patates i s'havia menjat les patates que havia sembrat, per perfeccionar la llengua hebrea parlada. La llengua hebrea que parlen ara no és la llengua clàssica com la de la Bíblia, com l'àrab de l'Alcorà. És una llengua simplificada. L'estat d'Israel va haver d'espavilar-se, agafar tanta migració i ensenyar-los un hebreu fàcil. Nosaltres apreníem hebreu amb una mena de llibre infantil, que hi havia uns dibuixos, hi havia una nena, senyalava i deia Ani, senyalava tu i deia Té, o sigui, amb dibuixos vam aprendre. Ara no, ara ja hi ha llibres. Però en aquell moment eren els tilintilon, no sé com en diuen ara.
0: Tilintilon?
1: Tilintilon era el que fèiem a Banyoles. El tilintilon, doncs aquest es deia Elef Milim, mil paraules, es volia dir. I apreníem amb dibuixets. I jo parlava hebreu, però em vaig casar i, per tant, anar-me'n amb un quibuts era impensable.
0: És que va passar això, que algú et va fer tilín, tilín,
1: em va fer tilín,
0: tolon, tolon.
1: Sí, però no em vaig casar de penalti, que a vegades ho he hagut de dir.
0: Això s'ha d'aclarir, que aquesta persona és algú molt estimat, que, de fet, el passat mes de novembre es van complir 25
1: anys. Els 25 anys, sí.
0: De la seva mort, ell va ser assassinat per la banda terrorista ETA.
1: Sí, lamentable.
0: És l'Ernest Lluch. Com us va conèixer amb l'Ernest?
1: Sí, a Palafrugell, a casa d'una amiga, que el seu pare treballava en qüestions de suro, i l'Ernest havia anat a parlar amb aquest senyor de coses de suro, no ho recordo. Jo vaig anar a prendre cafè amb l'amiga i ens van fer tilín. Ja està.
0: Home, ja està, no, perquè va anar prou
1: tres
0: ràpid.
1: Tres filles.
0: Clar, va anar molt, i prou ràpid, això que estàs en etapa, ja estàs a la universitat, tu, quan coneixes l'Ernest.
1: Sí, clar.
0: Ei, tu acabes la universitat amb fills.
1: A l'edat que... Sí, amb una filla. O sigui, el setembre que acabo, perdó, jo acabo el juny, aquell setembre neix la primera filla gran. Jo tenia 23 anys.
0: O sigui, que aquell dia a Calafell, crec que ens has dit, no?
1: No, a Calella de Palafrugell.
0: A Calella de Palafrugell. Clar, no era com ara, que ara els nois, quan es fan tilín, doncs es passen a l'Instagram i al WhatsApp. En aquell moment has d'anar i dir, escolta, que...
1: Bueno, va insistir ell. Ell tenia la carrera feta, diguéssim, la vida feta, i jo vaig seguir estudiant, no em va molestar gens, no. Vaig seguir estudiant, cap problema.
0: I com t'ho vas fer per acabar la carrera amb una criatura pel mig?
1: No, va néixer la criatura al setembre i jo l'havia acabat al juny.
0: Ah, estava... No era de penal, però estava ben...
1: No, havien passat 3 anys.
0: Va sortir, va acabar bé la cosa.
1: Em vaig casar als 21 i la criatura va néixer als 23.
0: Entenc que tot això va ser posterior a la teva beca a Tunísia?
1: No, a Tunísia hi vaig anar l'any 64 i em vaig casar al 65.
0: Sí, abans havies ja anat a Tunísia.
1: Ja havia descobert el món, perquè sortia d'un franquisme i d'un Banyoles reaccionari i em vaig trobar amb una Tunísia francesa. afrancesada, vaja. Fantàstic.
0: Que crec que vas veure un striptease i tot a Tunísia.
1: Però, això quan ho he explicat jo?
0: Això és informació que trobem
1: molt
0: aquí.
1: Molt bé, sou un 10.
0: Has vist,
1: vaig veure el primer striptease. No, un striptease d'un... Perdona, d'un transsexual, crec que ara.
0: Déu-n'hi-do.
1: Encara em vaig quedar més parada.
0: M'estàs doblant l'aposta, ara,
1: sí, sí, sí.
0: A l'any 65...
1: Encara ho veig, encara ho veig.
0: La nena de Banyoles va a Tunísia i veu un striptease...
1: Bueno, la nena ja era espaviladeta, eh?
0: Bueno, però
1: jo
0: vull
1: vaig
0: dir...
1: córrer tot Tunísia amb autostop.
0: Déu-n'hi-do.
1: És que es podia, en aquell moment. No hi havia turistes a Tunísia i només deies que eres min Barcelona i tothom t'obria les portes.
0: Has tornat amb els anys de Tunísia?
1: I tant. Molts congressos i... Després vaig estar-me 3 mesos a Jordània, que ja era grandeta, ja tenia més edat, i no, és clar que vaig, a cada congrés que he anat, ara ja no hi vaig. Mira, jo vaig començar dient que anava a predicar amb avió, després amb l'AVE. Ara faig rodalies, i prou, però també faig.
0: Però pot ser que la Tunísia aquesta dels anys 60...
1: 64.
0: Estigués més... evolucionada o moderna de la que tenim ara avui dia?
1: Sí, ha anat enrere, és que anem enrere tots.
0: Tots?
1: Tots plegats.
0: Home, jo crec que, per exemple, tu que vas viure el franquisme, no hem anat tan enrere.
1: Home, tant
0: aquí.
1: No, ja s'ho trobaran. Ja
0: això,
1: trobaran.
0: Això ja ho veurem.
1: Ja s'ho trobaran, però a dia jo tinc netes i pateixo. Però ja s'ho trobaran. Si jo vaig superar, si nosaltres vam superar el franquisme, molta gent no podrà superar el que vingui ara. Que potser serà pitjor.
0: Bueno, superar. Es va morir el seu llitet, eh?
1: Sí, sí, sí. I va haver-hi perill d'alcoholèmia, perquè obríem ampolles de cava molt sovint. Jo era a València, i almenys la colla de València cada... Avui, i no s'ha de desitjar la mort de ningú, però més d'una ampolla de cava va obrir. Em dèiem xampany, i en segueixo dient xampany. No sé per què m'ha sortit de cava.
0: Que ara parlem això, no?, d'enrederiments, avançaments, i hi ha una cosa que t'he llegit que m'ha cridat molt l'atenció, que tu deies que l'edat mitjana, el món àrab, estava molt avançat.
1: Molt més que nosaltres.
0: Fins que arriba l'impremta.
1: Sí, això va ser un trauma gros, perquè l'impremta arriba a Europa i els musulmans van fer un disbarat. No volien... imprimir la paraula de Déu, perquè per ells el Corà és la paraula de Déu, i per tant no la volien passar per una màquina, s'havia d'escriure a mà. I esclar, a mà va anar molt malament la cosa, va anar molt enrederida. I nosaltres vam tenir el Renaixement. Bé, el Renaixement va anar bé i la Il·lustració amb el franquisme i abans va ser amb bastantes restriccions elèctriques. No era tan il·lustrada la Il·lustració peninsular.
0: Però em sobta moltíssim, no?, que una societat tan avançada com era l'àrab en aquell moment... O...
1: Molt, molt. Ho era molt.
0: Es va quedar molt enrere...
1: Ho era molt.
0: Per una I cosa molt...
1: I jueus igual. Els reis catalans es feien operar de cataractes per metges jueus. Els metges àrab, andalusins, s'ha de dir, doncs operaven i feien operacions quirúrgiques molt bones... quan aquí els catalanets menjàvem amb els dits. La forquilla ens va arribar més tard. El ganivet va arribar més. Però la forquilla no gaire.
0: Com afecta res, un canvi com aquest? Ha canviat la història.
1: La història és que la història són cicles. Això ja ho va dir un tunisenc d'origen sevillà, Ibn Khaldun. Ibn Khaldun és l'únic àrab que jo crec que se'n parla a les universitats europees. Averrois i Ibn Khaldun. Els altres els tenim molt oblidats. Nosaltres, en general, no se sap res del món àrab. I mira que ara tenim internet, ràdio, televisió i el que vulguis. Estem donant-nos molt l'esquena. I ells també.
0: O sigui, ens estem donant tots l'esquena.
1: Sí, i tant. És una errada del nostre temps. I ara diuen que la IA ho salvarà i ja ho veurem.
0: Doncs ara saps cap on anem? Anem cap a València.
1: Molt bé, m'agrada.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
3: M'aclame a tu, mare de terra sol. Arrapa els teus genolls amb ungles brutes. Invoca un homo secreta con un signe. Mare de pols, segresta d'esperança. el gran foc o la ferocitat. Segueix camins, segueix foscos camins.

clar camí del pregonidió. Un alfabet fosforescent de pes, un alfabet sempre amb la clau al pany, el net destí va sentir.

0: M'aclame a tu, del poeta Vicenç Andrés Estallés, musicat per l'Ovidi Montlló, sonant el llapis de memòria de la Dolors Bramont, que, com dèiem, bé, aquí tenim a dos superartistes valencians, doncs estem a València.
1: Així que més ve triat, no ho recordo.
0: Aquí tenim aquests dos, no? Els dos eren valencians.
1: Tant, sí, i tant.
0: I després ens sonarà algun més.
1: I tant.
0: Però esperem, tinguem paciència.
1: La tinc.
0: Que, això és la teva etapa a València, on us esteu...
1: 8 anys.
0: Com és que aneu a viure a la família Lluc Bramona a València?
1: L'Ernest va tenir una plaça a la Universitat de València i vam anar-hi tota la família. En aquell moment érem la gran i la mitjana que no caminava. La petita és nascuda a València. Mm. El barri de Russafa, més valenciana, no pot ser.
0: A tu et va semblar bé, això de marxar cap a València?
1: Sí, estava enamorada i era una... Em sembla bé, vull dir... Jo m'havia llegit l'epístola de Sant Pau, que ara ja diuen que no és de Sant Pau.
0: Oh, mira.
1: Ara ja li han tret. De les 14 n'hi han tret 7. I una és aquesta, perquè queda molt car que Sant Pau. I es veu que no n'era tant. Jo què sé, no hi era.
0: Que tu en aquella època treballaves a Enciclopèdia Catalana?
1: Sí, treballava cada tarda.
0: I et vas inventar el teletreball, no? Perquè des de València...
1: No, ho fèiem amb segells de correus.
0: Des de València sí. Vas continuar
1: vaig
0: treballant.
1: Vaig continuar, sí, sí. Sí, sí, m'ha agradat sempre treballar i, a més, vaig aprendre molt a l'enciclopèdia, jo.
0: Què hi feies, allà?
1: Tot lo de moros, jueus i cartes que no lliguen, que es diu. O sigui, tot lo d'islam, tot lo judaïsme, història, literatura... Contemporània, no. Hi havia historiadors, deixebles d'en Fontana, que feien el món actual, Benazir Bhutto, en fi, els actuals. L'Arafat, que per cert ens el vam descuidar. Se'l vam descuidar, no em tocava a mi. El Yasser Arafat no surt a l'Enciclopèdia Catalana.
0: Us el vau deixar?
1: Ens el vam descuidar. A l'Enciclopèdia Larús es van descuidar amb posta. Doncs sempre passen coses.
0: Sempre hi ha algú com...
1: És que, saps què passa? Que tinc molts anys i sé moltes xafarderies. Ja
0: aquí ens encanten les xafarderies. Ja si vols seguir dient-nos...
1: Potser ara ho han arreglat, el de l'Arafat ha de sortir. Perquè
0: home.
1: Hi ha suplements. Però a la primera edició... Ens la vam descuidar.
0: No passa
1: res. Bueno, jo no, però...
0: Un altre.
1: Qui fora?
0: Potser era el teu cunyat, no?, que treballava a l'enciclopèdia.
1: Sí, gran persona, gran intel·lectual.
0: Enric?
1: Enric Lluc. Era un gran geògraf, però sabia moltes coses, perquè ell havia fet carrera de ciències, també. Després es va passar lletres.
0: I què tal aquests 8 anys allà a València?
1: Ah, m'ho vaig passar... Bueno, jo era mare de família i treballava a casa... em van convidar a un casament al vespre i em vaig adonar que feia anys que no era a València al carrer, quan era fosc. Mira, si estava hores de dia, sortia, però quan arribaven les nenes de col·le, pues, les xiquetes a casa i la mare també.
0: I per què torneu?
1: Perquè? Perquè l'Ernest... Perquè venen les primeres eleccions, ara no me'n recordava. Les primeres eleccions...
0: Sí, 78 estem.
1: 78, i l'Ernest es presenta per la demarcació de Girona, que ja hi teníem una caseta, i per tant era conegut poc o molt a Girona. I va treure Girona i ja ens vam quedar.
0: Que t'he llegit dir que tu vas a contribuir moltíssim en l'ascensió política de l'Ernest Lluc.
1: Jo això no ho he dit mai, ho diu la gent. Crec que és veritat, però no em toca dir-ho. Ara ja se m'ha escapat.
0: Jo t'ho he llegit i tu, eh?
1: No.
0: No?
1: Impossible.
0: Impossible?
1: Jo no ho he escrit mai. No
0: que l'ajudaves, per exemple, amb el tema dels escrits, amb l'estil...
1: Sí. Home, que l'ajudava a escriure, sí, perquè ell un gran redactor no era, però tenia altres virtuts, però el pensament era seu. Jo tenia el meu, jo no vaig militar mai a cap partit polític.
0: I mira que t'ho han demanat, a vegades.
1: Això és veritat, però jo sóc incapaç. Com vols que jo segueixi unes indicacions... Que no sé ni no em deuen dir ni indicacions, de cap manera. Jo sóc una agulla lliure i moguda.
0: Que amb l'Ernest us vau estar junts 20 anys, no?
1: No arribaven a 20.
0: Que, és a dir, fins a principis dels 80, que és una època on la gent no se separava gaire.
1: No, fins al 84. Jo vaig llegir la primera tesi doctoral el 84, i l'endemà ja es va acabar. No m'ho facis recordar, no m'agrada gaire, però m'he espavilat, eh?
0: Sí, no et vas tornar a casar, crec, no?
1: Sí, feliçment. Ara sóc vídua.
0: I és que no et vull fer recordar moltes coses que no t'agradin, però...
1: No, no les recordaré i em quedaré tan ample.
0: I tant, si no em dius, mira, no la vull recordar.
1: Cap problema.
0: Amb els anys vau tenir una bona relació amb l'Ernest.
1: Sí, clar. Tres filles surten d'una bona relació.
0: I tu recordes el 21 de novembre del 2000? On eres? Com ho vas viure?
1: I tant.
0: El dia que van assassinar l'Ernest?
1: I tant. Érem a Banyoles i les filles eren aquí, a Barcelona. I jo vaig haver-los de dir. Això va ser molt dur. Jo vaig haver de telefonar i a mi em va trucar una amiga de Banyoles que ho va sentir a la ràdio, m'imagino. I aleshores jo vaig haver de trucar a les tres filles, una era a Vilassar de Mar i les altres dues aquí a Barcelona. Vivien amb mi, però eren a Barcelona. I els vaig haver de trucar i vaig dir, l'han malferit. No em vaig atrevir a dir que ja l'havien mort. Era dur, però s'havia de dir. I van venir corrents, vull dir, no, naturalment.
0: Que fort.
1: Fortíssim, però ja està.
0: I Dolors, tu que has viscut el terrorisme tan de prop, què penses quan es vincula terrorisme amb religió? Que això, estem tots farts de sentir, per exemple, terrorisme islàmic. Això...
1: Terrorisme i islam no poden ser dues paraules que vagin de costat.
0: Doncs van molt de costat, les posen molt juntes.
1: En canvi, no vàrem dir mai terrorisme catòlic d'ETA. I ETA va néixer a redós de diverses esglésies del País Basc, entre elles el bisbat de Donosti. O sigui que això se sap, ho sap tothom. I ho ha reconegut el bisbe... No dic noms. ETA es funda una dependència de Donosti, eclesiàstica de Donosti. I mai se'ns va ocórrer dir terrorisme catòlic. I eren catòlics, deien que eren catòlics. Em corregeixo.
0: I per què diem tan alegrement terrorisme islàmic?
1: Perquè som molt ignorants i perquè no pensem el que diem i perquè no m'escolten prou a mi, que es passa el dia dient que no es pot dir terrorisme i islam, ni judaïsme i terrorisme, i mira que també hi ha a l'àmbit jueu de terroristes, i en l'àmbit cristià, vull dir, terroristes, desgraciadament, n'hi ha i n'hi haurà, i n'hi ha hagut.
0: I que s'emparen en la religió.
1: Aquest és el doble mal.
0: En el cas, jo dubto, sense haver-me llegit, que el Corà posi que s'han de fer les animalades
1: No ho diu. Però el terrorisme d'arrel islàmica, que és la manera correcta de dir-ho, jo crec que és doblement pervers. Primer perquè es fa terrorisme, maten, i per tant és pervers. Però la segona perversitat, que ja va fer Bin Laden sobretot, és que barregen la religió en els seus comunicats. I això és confusió. ETA no ho va fer públicament. No vull explicar més anècdotes, però te n'explicaré algunes de tarres i esglésies. Prefereixo, ara sí que callo.
0: Bueno, qui vulgui entendre que ho entengui. Ja ho has dit, no ho va fer públicament.
1: No, exacte. ETA no ho va fer públicament, ho torno a dir. I ETA era molt variada, eh? No, tampoc estic acusant a tothom, ni molt menys. M'estàs mirant amb una cara de pillo...
0: Home, perquè em vas deixant aquí, em vas deixant les molles i dius, no vull dir res més, però ja me deixes aquí i dic, ja home, no jo vull saber i crec que els oients volen saber, també.
1: Què deia l'Ovidi? Ja no ens alimenten molles, volem el pa sencer. Però t'hauràs de quedar amb les molles.
0: Clar, però ens dones això de...
1: No, saps coses... No, hi ha coses que no s'han de dir. Hi ha prudències.
0: Què és la xària?
1: Una entelèquia. És una tonteria. Un enganyabobos que fan servir determinades persones que manen en el món de l'islam i que, a veure si t'ho resumeixo, és complicat. La paraula xaria només surt una vegada a l'Alcorà. I diuen que ho va dir Déu, eh? Sí, partim d'una base. L'Alcorà és dictat per Déu, segons els musulmans. Per tant, Déu l'utilitza una vegada, segons l'islam, i vol dir el camí que aporta a l'abeurador. Un camí que porta, pots traslladar-ho a la salvació. Però no ho diu a l'abeurador. Eh? Un camell o una camella que se'n va a beure aigua. I aleshores s'han inventat, ja fa temps, que els que manen diuen el nostre costum, la llei de l'islam, mentida, és això i això i allò. Però la llei, la xaria a Marroc, és una, i per exemple a Aràbia Saudí fins fa 10 anys la xaria deia que les dones no podien conduir cotxes. I si tu els hi preguntaves per què, et deien, oh, és que en l'Alcorà no surt una dona conduint punyeta, ni un home tampoc.
0: Però... ni amb un mòbil, no?
1: Ni amb un mòbil, exacte. Bé, saps que hi ha mòbils que, no, que els dies de... el sabat pels jueus i els divendres pels musulmans no contesten. Hi ha mòbils que no funcionen. Tu pots comprar mòbils religiosos, sobretot a Israel. Els musulmans no són tan bojos amb això. Són molt del mòbil.
0: O sigui, que la xaria és una cosa que han retorçat.
1: Que cada un retorna.
0: Per
1: cada
0: fer manem, de dictador.
1: Cada dictador diu que és xaria el que ell vol. I, en canvi, el dictador del costat em dirà que és xaria una altra cosa. És una entelèquia
0: i tant.
1: Fa molt de mal.
0: Per cert, no sé si ja ha reconegut la cançó que està sonant de fons ara mateix. Aviam, pujant-se-la una miqueta,
1: no la sento.
0: Manel.
1: I...
0: què és?
1: Això és una cantant libanesa, cristiana, i aquesta cançó és un himne a la ciutat de Jerusalem, i hi ha un tros que diu el nen i la mare a la cova, i tots cap al cel i tot el que tu vulguis. És una cantant molt famosa, es diu Fairuz.
0: I la cançó es diu...
1: El Cut, suposo. No ho
0: sí,
1: sé.
0: És el nom com si diguéssim...
1: És el nom àrab de Jerusalem.
0: És a Sarat el Madaen.
1: Bé, vale. Vol dir... No, Sarat, no.
0: No, és igual, no posaré jo
1: no,
0: ara
1: espera, a competir amb tu. No, em surt. La meravella de les ciutats.
0: La flor de les ciutats.
1: La flor de les ciutats, ara. És Jerusalem. I aquesta dona canta cosa en àrab sempre. No sé si... vols que et digui? Quan vaig estar a Jordània, una de les penes que tenia era que a vegades ens posaven... Jo anava sempre amb una professora belga, que ens van fer molt amigues. Ens posaven Fairuz o Julio Iglesias. Jo estava de Julio Iglesias fins al monyo.
0: Home, què...
1: Em prenien per turca i em posaven Julio Iglesias.
0: Mare de Déu, quin martiri. Va, escoltem una mica Fairuz.
1: Som molt pacient.
2: حين هوت مدينة القدس تراجع الحب.

0: preguntes.
1: Dolors, ara que està sonant una cançó que parla de Jerusalem, clar, jo no et puc deixar de preguntar-te per com veus tot el que està passant amb Israel-Palestina, que com sé que és molt important per tu la terminologia, aquesta seria la primera pregunta. Tu com li dius això que està passant? És un genocidi? És un conflicte armat?
2: No tinc cap dubte que és un genocidi. Un gran genocidi. Bueno, no hi ha grans ni petits. És un genocidi, n'hi ha prou amb genocidi. El problema és que no li veig solució. Perquè és complicadíssim, complicadíssim. A veure, una de les persones que més entén d'aquest món és un barceloní que ha viscut molts anys a Beirut, a Tomàs Alcobello.
1: I tant.
2: Quan ha anat a TV3, de seguida que va començar a parlar d'aquest problema, vaig contar-ho, va dir 10 o 12 vegades, és un problema complex. Jo penso, si l'Alcobello no ho sap, que ell és periodista, jo no sóc periodista ni política, jo sóc medievalista en tot cas. I filòloga, però és complicat no veig solució. Tant de bo m'estigui equivocant.
1: Quan parlem de solució, volem dir com un final, dintre de tot, feliç. Però com creus que acabarà això, aquesta animalada?
2: Malament.
1: Se va empitjorar. Malament ja va, sí.
2: Va malament i jo crec que empitjora. Empitjora, perquè avui he llegit que el Netanyahu aquest dels nassos, bueno, més aviat té orelles. Perdó, és que jo no puc evitar-ho.
1: Encara rebrem fulló, eh?
2: Encara rebrem. No, jo ja estic acostumada. Ha dit que hi hauria un tribunal especial per jutjar aquest 9 d'octubre, va ser el 10 d'octubre, el gran atac de Hamas a Israel, en els uns kibbutz i un raid.
1: Bé, el Festival per la Pau, que justament
2: aquest.
1: El van posar al costat de Gaza, que no sé si era el millor lloc on posar un Festival per la Pau, bueno, però endavant.
2: Els que governen fan moltes bestieses. Tant de bo tinguessin més seny tots plegats. Jo no hi veig solució. La solució teòrica és un estat palestí i un estat israelià. Això no hi ha dubte. Ara, qui ho accepta?
1: Que tu que has estudiat a fons la religió, les religions...
2: Com... Això sí, la política no.
1: Com et portes amb les religions?
2: Les porto... A
1: nivell personal, tu hi creus, no,
2: no
1: hi creus?
2: No, jo m'he guanyat la vida. M'he guanyat la vida sempre, gràcies a Déu, estic encantada. Estic encantada. Ha sigut el meu mitjà de vida, la religió. I com que no hi crec...
1: No hi creus.
2: Puc, home, com es diu ara? No sóc creient. Com que no sóc creient, les puc mirar, les tres que conec. Jo només en conec tres, eh? Cristianisme, judaïsme, islam. No sé res de taoisme ni de més lluny. Però com que no hi crec, puc analitzar-ho, crec, bé, i no em molesta parlar-ne, no em fa res. Mai m'han criticat cap musulmà, ni cap cristià i... No sé, algun jueu poder ser.
1: Algun jueu poder ser que tal.
2: Sí, perquè a vegades venien alguns a Barcelona a estudiar i no s'havien enterat que Barcelona es parlava català. Jo feia les classes en català i llavors ells estan més acostumats a manar. El moro, ho dic amb coneixement de causa, està més acostumat a aguantar. El jueu va trepitjant fort.
1: Doncs, Dolors, estem arribant al final del teu llapis de memòria. I ara hauries de triar amb quina cançó vols que tanquem. Et donaré dues opcions. Podem acabar amb Pensaments, de Frederic Mompou i Raimon, i també podem acabar amb Alfonsina i el mar.
2: També m'agraden totes.
1: Has vist quin debat, eh? Ara?
2: Un debat. M'és igual.
1: No, pren partit. Has de prendre partit, és el teu llapis
2: doncs,
1: de memòria.
2: Doncs Pensament. Perquè doncs, el senyor Mompou era el senyor Mompou.
1: Doncs, mira, abans de posar-la, el senyor Mompou, aquí el coneixem molt bé.
2: Perdona,
1: perquè...
2: és que he dit Mompou perquè pensava que moltes vegades a ràdios castellanes li diuen Mompou.
1: A Frederic Mompou?
2: Sí, li diuen Mompou. I ara jo pensant t'ho he dit Mompou.
1: Aquí el coneixem molt bé perquè la sintonia d'aquesta casa, aviam si la podem sentir,
2: sí,
1: Manel,
2: senyor.
1: La sintonia un moment.
2: Sí, sí, sí.
1: Això és de Frederic
2: Mompou. Sí, senyor, sí, senyor.
1: Doncs
2: gran músic.
1: Acabarem amb Pensaments, que és, com diuen els joves, un featuring que fan els...
2: Molt bé.
1: El Raimon.
2: I en Raimon la treu molt bé. Treu moltes de bé, eh?
1: Amb Dolors Bramon,
2: ha sigut un plaer.
1: Conèixer-te a través de les teves cançons. Quantes coses ens has deixat allà, eh? Que ara tots hem de deduir. Què ha dit aquí? Què volia dir amb això? Què volia? Està
2: home,
1: molt bé.
2: Parlo bastant clar.
1: Sí, i algunes dius, no diré més, però això t'ho he deixat. Ha sigut un plaer.
2: Igualment. No m'ho he passat gens malament.
1: Mira.
2: A veure, això dius que m'ho...
1: Ara t'ho enviaré. Un moment, que deixa'm que doni les ganes. Ai, les gràcies a l'Amparo Pérez, a la producció, al Manel Sainz, a la tècnica, a l'Oriol Vila, a la web.
2: S'ho ha passat molt bé, aquell noi d'allà.
1: Sí, Déu-n'hi-do, s'ho passen tot bé. I res, que ens retrobem demà a les 3 de tarda per connectar Llapis de Memòria d'un nou convidat. Que tingueu molt i molt bona tarda.